0: L'educació permanent millora la integració social, laboral i l'autoestima de les persones adultes. Tens més de 18 anys i vols seguir formant-te? Els centres d'educació de persones adultes et poden ajudar. Els CEPA ofereixen cursos de primària, secundària, batxillerat, català, castellà i altres idiomes, informàtica, cursos d'accés directe a cicles formatius de grau superior, preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, certificats professionals i també t'ajudam a preparar-te les proves de coneixements per obtenir la nacionalitat espanyola i el certificat d'esforç i integració de 40 hores. Informa't a cepapitiuses.com o cepasantantoni.cat. Vine al CEPA, mai és tard per aprendre. Conselleria d'Educació i Universitats.
1: En Vitalden Ibiza existe algo que no ha cambiado en 19 años. La sonrisa de quienes confían en nosotros. Los mismos profesionales de siempre. Seguimos cuidando de la salud dental de varias generaciones de pacientes. Con cercanía y profesionalidad. Queremos estar más cerca de ti. Por eso ahora nos encontrarás también en Santa Eulalia, en la calle del Sol número 1. Y como siempre, Vitalden Ibiza, en la calle San Cristóbal 6, esquina calle Madrid. Abiertos de lunes a viernes de 9 a 21. Y Vitalden Ibiza también los sábados por la mañana. Siempre a tu lado.
2: Láser, el sonido de la vida.